0: complicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
4: Let's start playing covers.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
7: Per sentir una mica de música, que ja toca.
8: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts, a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, radiosantquirze.cat.

0: Hi, speaking from the station.
1: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i...

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Codifica, radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga!
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga!
14: Ves, quina gràcia!
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat

0: publica radiosanquirsa.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio, Sanquirsa. En Tastet Radio de Radio Sanquirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sanquirsa.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirsa i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga!
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga!
11: Pep, quina gràcia!
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
13: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia. Viatgem pel món. Els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva boca.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Kitchen, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga!
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga!
9: Ves, quina gràcia!
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obro la porta, man del dimoni!
5: Miro la meva boba.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
6: Doncs quin xororama!
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
13: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
14: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
15: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
16: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau. Tranquil, vale? Què passa? T'estàs avorrint, o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
3: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
3: Escolta'm.
1: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
3: Fem un crit.
0: Ah!
1: No, una mica més.
0: Ah!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerveza aquí, papá. Poquito menos ya aire arriba, bien.

Aviam, un, dos, tres, i ara som tots.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamac!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Aquí no hay ya. No. Aquí. Aquí no hay ya. Aquí no hay otro.
1: Ràdio Sant Quirze.
2: Són les 10.
1: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

aprofito. Trec la polsa al que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

Mal. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé. Estimar-me.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

tot passa. I ens diuen que ja ho entendrem. No molesteu, marxeu a casa, que quan us feu grans ja en sabreu. Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cuplejant. Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

boig al món que no puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància que un dia et fot un cop amb tanta força que deixa.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.
2: Sono a la ràdio, m'has tornat a seguir.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quichon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El gelís fa màgia, no miracles,
12: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
1: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea!

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.com

M'he deixat mig rinyon que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

plom ni de fang. Puc sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles del vent que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància ser lleuger com

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Transmetre una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 3.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
3: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: drive-thru. Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
2: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: y ahora sé que la salva.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
7: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
10: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
11: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
10: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
11: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
12: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al

0: nen, així fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un tren.
1: Aquí estàs. És una mica
2: tot el dia matat xinxant.
1: O no?

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara?
3: Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens.
5: Clica radiosantquirze.cat.
6: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
5: i a... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí. Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: això, que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 358 des dels nostres inicis i 8 d'aquesta desena temporada. Diane Keaton, una de les actrius més emblemàtiques del cinema nord-americà, ha mort als 79 anys, deixant enrere una trajectòria plena de talent, carisma i autenticitat. Nascuda a Los Angeles el 5 de gener de 1946, va adoptar el cognom de soltera de la seva mare com a nom artístic. El director Woody Allen la va convertir en la seva musa en pel·lícules com Sueños de un seductor, Manhattan i, sobretot, Annie Hall. Per aquesta última, Keaton va guanyar l'Oscar a millor actriu l'any 1978, consolidant-se com una figura clau de la comèdia moderna. També va destacar en drames com Rojos i en títols tan populars com El Padrí, Baby Boom o El Club de les Primeres Esposes. El seu llegat és immens, icona d'estil, artista completa i dona pionera en molts sentits. El seu nom queda inscrit entre les grans figures del setè art. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
2: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
2: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Estem llestos? Doncs vinga, comencem.
2: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
3: Diane Hall, coneguda arreu del món amb el nom de Diane Keaton, va néixer a Los Angeles, Califòrnia, el 5 de gener de 1946, sent una de les actrius més reconegudes i estimades del cinema estatunidenc. Va créixer a Santa Ana, una ciutat ubicada al comtat d'Orange, a l'estat de Califòrnia, en el si d'una família de classe mitjana. Era la gran de quatre germans i des de petita va mostrar un fort caràcter i una marcada personalitat creativa. La seva mare, Dorothy Keaton, era fotògrafa aficionada i va tenir una gran influència artística a la vida de la seva filla. El seu pare, John Newton Hall, treballava com a enginyer civil i agent immobiliari. Diane va triar com a nom artístic el cognom de soltera de la seva mare, Keaton, ja que al sindicat d'actors ja hi havia una actriu registrada amb el nom de Diane Hall. Inspirada per actrius com Katharine Hepburn i per algunes pel·lícules musicals de Hollywood, Keaton, des de ben jove, va decidir que volia ser actriu. Va començar els seus estudis al Santa Ana College i després a la Universitat Estatal de Califòrnia, però ben aviat es va traslladar a Nova York per estudiar interpretació al Neighborhood Playhouse School of the Theatre, on va estudiar el mètode Meisner, sistema molt popular en els anys 20 per Sanford Meisner, un director d'actors de Nova York.

durant aquesta època es va guanyar la vida treballant com a cambrera i va fer petits papers al teatre, fins que l'any 1968 va debutar a Broadway amb el musical Hair, on va destacar per la seva originalitat. Diane es va negar a fer una escena on havia d'anar nua, fet que ja anticipava el seu caràcter independent i la seva manera d'enfrontar-se al món del cinema i l'espectacle. Aviat el seu talent va cridar l'atenció de Woody Allen, en qui començaria una de les col·laboracions més importants de la seva carrera. L'obra teatral Play It Again, Sam, escrita per Allen, va ser el seu primer gran èxit a l'escenari. Aquesta relació professional i també sentimental marcaria el començament d'una etapa brillant per Keaton, que s'endinsaria de ple al món del cinema. Després, Diane donaria el salt al setè art amb una versió cinematogràfica de la mateixa obra l'any 1972. Aquesta pel·lícula, dirigida per Herbert Ross i protagonitzada per Woody Allen, va suposar el seu debut a la gran pantalla i va servir per mostrar la seva viscòmica, la seva naturalitat interpretativa i aquella excentricitat encantadora que ben aviat va captivar el públic.

Però va ser aquell mateix 1972 quan la carrera de Diane va fer un salt gegantí. Francis Ford Coppola la va escollir per interpretar el personatge de Kay Adams, la parella de Michael Corleone, a El Padrí. Aquest paper, que va repetir a la segona i tercera entrega de la saga, la va situar definitivament al mapa de grans estrelles de Hollywood. La seva actuació aportava una mirada humana i sensible a l'univers criminal de la família Corleone, oferint un contrast molt poderós amb l'evolució fosca del personatge de Pacino. Mentre rodava la pel·lícula, Diane va començar una relació sentimental amb Al Pacino, que tot i tenir alts i baixos, va durar diversos anys. Aquesta relació seria una de les més conegudes de la seva vida privada, juntament amb la que havia tingut abans amb Woody Allen i més endavant amb Warren Beatty. El Padrí és considerada per a molts com la millor pel·lícula que s'ha produït al llarg de la història del cine, tant la primera com la segona entrega. La de 1973 va ser nominada a 11 Òscar i en va recollir 3, a millor pel·lícula, actor principal per Marlon Brando i guió adaptat per Mario Puzo i Francis Ford Coppola.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Durant els primers anys de la dècada dels 70, Keaton va participar en diversos projectes de comèdia i cinema independent. Algunes de les pel·lícules més destacades d'aquesta època són El Dormilega

L'última nit de Boris Grushenko, totes dues dirigides per Allen. Aquestes obres van consolidar la seva imatge d'actriu còmica brillant i amb un estil molt personal. El Dormilega és una divertida paròdia de clàssics de la ciència-ficció apocalíptica com Un mundo feliz, d'Aldous Huxley, o 1984, de George Orwell, i pel·lícules com La naranja mecànica, de Kubrick, o THX 1138, de George Lucas. També fa referències constants dels mestres Chaplin, Keaton o Harold Lloyd. La banda sonora d'aquesta pel·lícula, formada per peces de jazz, està composta pel propi Woody Allen. Pel que respecta a L'última nit de Boris Grushenko, és un dels millors treballs de la seva primera etapa. El director va parodiar la literatura realista russa, sobretot Guerra i Pau, de Tolstoi, i Crim i Castig, de Dostoievski, en consideracions sobre l'ànima tràgica de la mare pàtria, l'amor i la mort. La pel·lícula conté divertides discussions filosòfiques dels personatges en els moments menys escaients i graciosos homenatges al cine de Chaplin i dels germans Marx. La banda sonora la conformen diverses peces clàssiques del compositor rus Sergei Prokofiev.

L'any 1977, Diane Keaton va assolir el cim de la seva carrera amb la pel·lícula Annie Hall, escrita i dirigida per Woody Allen. Aquesta comèdia romàntica va redefinir el gènere i la interpretació de Keaton en el paper de la protagonista va ser absolutament innovadora. Alguns la van definir com natural, encisadora, peculiar i, sobretot, profundament humana. El personatge d'Annie és el d'una dona insegura però optimista, caòtica però inspiradora, un reflex perfecte de la Diane real. Annie Hall va obtenir un èxit aclaparador, tant a nivell de crítica com de públic. Va guanyar 4 Oscars, incloent el de millor pel·lícula, director i actriu per Keaton. La seva actuació, encara avui en dia, es considera una de les més emblemàtiques del cinema del segle XX. Una de les coses que més va impactar del personatge d'Annie Hall va ser el seu estil de vestir. Keaton, que sovint improvisava part del vestuari, va introduir un look molt trencador per l'època. Camises masculines, corbates, pantalons amples, barrets i fins i tot alguna armilla. Una combinació d'elements andrògins i sofisticats que la van convertir en icona de moda. Aquest estil, batejat amb el nom d'Annie Hall, va marcar a tota una generació i encara avui en dia influeix en el món de la moda.

A nivell personal, Annie Hall també va suposar un punt d'inflexió per Diane. Va ser el final oficial de la seva relació de parella amb Woody Allen, però va donar pas a una amistat i col·laboració professional duradora. Durant molts anys, Keaton ha defensat Allen públicament i ha parlat d'ell com a una de les persones més importants de la seva vida. També donaria inici a una nova etapa professional, trencant amb la seva imatge de musa còmica i començant a acceptar papers més dramàtics i arriscats. El primer gran pas en aquesta direcció va ser amb la pel·lícula Buscant el senyor Goodberg. Aquest paper va ser intens, fosc i molt diferent al que el públic esperava d'ella. I tot i que el film va crear una certa polèmica, va confirmar que l'actriu tenia una gran capacitat interpretativa que anava més enllà de la comèdia. Aquesta etapa va continuar amb Interiors, una pel·lícula dirigida per Allen amb influències del cinema d'Ingmar Bergman. Keaton interpretava una de les filles d'una família desestructurada emocionalment. El film va servir per demostrar, si calia demostrar alguna cosa, que Allen i Keaton podien explorar registres molt diferents dels que eren habituals.

0: La Llanterna Màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Poc abans de finalitzar la dècada dels 70, Woody Allen elabora una comèdia que té com a finalitat mostrar un retrat de la ciutat de Manhattan i dels seus habitants. No falten les referències al sexe, a la religió i als psiquiatres, temes sempre presents a les pel·lícules d'Allen. El film compta amb un excel·lent repartiment que inclou, a més del propi director, a Diane Keaton, Michael Murphy, Marielle Hemingway i Meryl Streep. Rodada en blanc i negre, la fotografia corre a càrrec de Gordon Willis, que realitza un esplèndid retrat de la ciutat de Nova York. Sense cap mena de dubte, es tracta d'una de les grans obres mestres del geni novaiorquès. Els temes musicals de George Gershwin, que van ser interpretats per l'Orquestra Filarmònica de Nova York, en aquesta ocasió dirigida per Zubin Mehta, i al mateix temps per l'Orquestra Filarmònica de Buffalo, sota la direcció de Michael Tilson Thomas, acompanyen la història. Manhattan és un clàssic de la història del cine que va deixar empremta per la seva singular història, els seus moments còmics, així com per temes com Rhapsody in Blue, que va ser interpretada al piano per Paul Jacobs i que només escoltar els seus primers acords en remunta a l'esplendorosa ciutat dels Grata.

A la dècada dels 80, Keaton va continuar la seva trajectòria amb èxits com Rojos, de 1981, sota la direcció de Warren Beatty, amb qui també mantindria una relació sentimental. La pel·lícula, una èpica política i romàntica sobre la Revolució Russa, va suposar una fita per l'actriu. La seva interpretació de la periodista Louise Bryan la va fer guanyar una nominació a l'Oscar a millor actriu i el seu treball va ser àmpliament elogiat per la crítica. Keaton també va participar en altres films dramàtics com Després de l'amor, al costat d'Albert Finney, on explorava el dolor d'una separació matrimonial, i Mrs. Soffel, una història real on interpreta una dona que s'enamora d'un presoner condemnat a mort. Aquestes interpretacions van ajudar a consolidar la seva imatge com una actriu dramàtica, però Keaton mai va abandonar del tot la comèdia. De fet, una de les seves grans fortaleses com a intèrpret ha estat la seva capacitat de combinar vulnerabilitat emocional amb un sentit de l'humor genuí, cosa que la feia única en el panorama del Hollywood dels anys 80.

Recreada amb exactitud i multitud de detalls, Dies de Ràdio és un dels més entregats homenatges de Woody Allen a una gran època, un ric, nostàlgic i estudiat retrat dels anys 40. El film explica mitjançant flashbacks la vida de Joe, un nen jueu de Brooklyn que en realitat és el propi director, que creix als anys 40 estimant la ràdio i vivint a través d'ella. El narrador de la història en veu en off és Joe, ja adult. La seva història i la de la seva família, una família com tantes d'altres, s'entremescla amb les històries de les grans estrelles de la ràdio de l'època, que viuen una vida de glamour i luxe en què somia la família de Joe. Dies de Ràdio és una pel·lícula vella i dolça. Estrenada l'any 1987, és l'única pel·lícula on Mia Farrow i Diane Keaton, les dues grans muses de Woody Allen, coincideixen. Mia Farrow dona vida a Sally, una aspirant actriu i cantant que passa de vendre cigarretes en les festes a les grans estrelles a ser una estrella per si mateixa. Diane Keaton fa una breu aparició al final de la pel·lícula. Una sorpresa del més agradable, tenint en compte l'irritant paper de Mia Farrow. El guió és senzillament suggestiu i entranyable. La música de Dick Hyman és excel·lent i la fotografia tirant a sèpia de Carlos Di Palma, genial. Tots aquests elements fan de Dies de Ràdio una obra mancant, amena i dinàmica.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema al teu abast.
1: Els 90 van donar inici a una nova etapa en la carrera de Keaton, caracteritzada per una major presència en pel·lícules comercials, alhora que mantenia el respecte de la crítica per la seva trajectòria i consistència artística. Un dels seus papers més populars durant aquesta dècada va ser el de Nina Banks a la comèdia familiar El pare de la núvia, on interpretava el paper de la mare de la núvia al costat de Steve Martin. Aquest film és una segona versió del clàssic dels anys 50. Es va fer una segona entrega d'aquesta l'any 1995. Dos anys abans, però, Keaton va sorprendre amb la seva participació a Misteriós assassinat a Manhattan, una comèdia de misteri dirigida per Woody Allen 6 anys després de la seva darrera col·laboració junts. L'any 1996, Keaton va rebre una nominació a l'Oscar per la seva actuació a L'habitació de Marvin, on compartia protagonisme amb Meryl Streep, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Aquell mateix any, Keaton es va posar en la pell de Annie Paradis per protagonitzar El club de les primeres esposes, al costat de Goldie Hawn i Bette Midler, tres dones madures, antigues companyes com a protagonistes, que després d'una trobada casual decideixen formar un club per poder venjar-se dels seus exmarits que les han abandonat per dones més joves.

Malgrat la seva gran exposició pública, l'actriu sempre ha estat molt reservada pel que fa a la seva vida privada. Mai s'ha casat i aquesta elecció personal ha estat una part important de la seva identitat de dona independent, lliure i que ha trencat amb moltes convencions socials. Un dels moments més significatius de la seva vida personal va arribar als anys 50, quan va decidir adoptar dos fills com a mare soltera, Dexter i Duke. En paral·lel, Diane ha estat una gran defensora de les dones al cinema i ha parlat sovint sobre la discriminació per edat i gènere a Hollywood. Als anys 2000, una de les seves pel·lícules més destacades va ser Quan menys t'ho esperes, una comèdia romàntica al costat de Jack Nicholson sota la direcció de Nancy Meyers. D'una jove actriu de teatre a una icona mundial, la història de Diane Keaton és la d'una dona que ha viscut fidel al seu cor i a la seva visió, un artista que ha sabut envellir en gràcia i rebel·lia i que ens recorda, en cada aparició, que el més important és ser un mateix. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Mario Sanquir se presenta Alimentación Saludable Especial Estiu amb Ana María Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Benvinguts a l'edició d'estiu del programa Alimentació Saludable. Com ja sabeu, sóc l'Anna Maria Leiva i tot i que fa dies que vam acabar la temporada, us hem deixat preparats uns programes amb una barreja dels millors moments del que portem de temporada. Els convidats que han passat pel programa, receptes ideals per aquest estiu, consells d'alimentació i de tota mena, tot ben barrejat per vosaltres. A veure si us agrada. Vinga, Miquel Àngel, comencem.
2: Al meu costat tinc a la Mercè Porret i Balanyà, que és dietista nutricionista, que viu aquí a Sant Quirze, o sigui, que és una mussola d'adopció. Fa més de 20 anys que passa consulta. Està especialitzada, entre moltes altres coses, en obesitat, nutrició infantil, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. I avui ens hem proposat parlar d'una qüestió que crec que interessa moltíssim a totes les famílies, i és el tema de l'obesitat infantil. Per tant, si m'ho permeteu, donaré de seguida pas a la nostra convidada i començarem el programa d'avui, que no us ho he dit, que sempre us ho recordo, que som dimecres 11 de juny i són les 6 de la tarda.

0: Bona tarda, moltes gràcies, Anna, per donar-me aquest espai i poder parlar d'un tema que m'apassiona i també poder ajudar en la prevenció d'aquesta malaltia, aquesta malaltia complexa, que és l'obesitat.
1: Les gràcies te les donem de tot cor a tu, des del programa, que saps que som una emissora petita, som una emissora municipal, de part del nostre tècnic Miguel Ángel Bueno, que és el nostre àngel salvador, que ens ajuda moltíssim amb totes les emissions, i particularment de part meva, perquè sé de la falta de temps que teniu totes les persones que treballeu i que teniu família, i us agraeixo moltíssim la col·laboració desinteressada que feu sempre al programa. Per tant, et dono pas perquè ens parlis de l'obesitat infantil i la seva problemàtica.
0: Perfecte, doncs arrencarem. He preparat com una mica un guió on parlarem de números, identificarem què és l'obesitat i també vull aportar alguns consells i algunes propostes de millora. Perfecte. Per tant, si tenen paper i bolígraf podran prendre punts o si no, simplement retenir-ho en el nostre cap i després poder-ho aportar a la família, a la gent que hi hagi a casa.
1: Sí, de fet de vegades és difícil, ja, tu ja ho pots comprendre per l'edat que tens i que tens criatures, doncs que aquest horari és una mica complicat, però com que poden descarregar el programa, el podcast del programa de la web, llavors tranquil·lament, mentre un planxa o cuina, pot escoltar el programa, prendre notes amb tota la tranquil·litat. Pues, vol dir que endavant.
0: Perfecte.
1: Som-hi.
0: Jo el que m'agradaria iniciar és entenent que quan parlem d'obesitat, en què ens centrem? I si parlem d'obesitat, l'OMS la defineix com una acumulació anormal o excessiva de greix, que representa un risc per la salut física, emocional i social. Per què m'agrada començar per aquí? Perquè no trobeu a faltar res en aquesta definició? El concepte del pes.
1: El concepte del pes.
0: Som molt encarrilats en el pes, ens fixem molt en ell. Doncs a mi m'agrada aquí ressaltar-ho perquè és algo que tenim consciència i es va treballant també des de tots els àmbits, però nosaltres podem tenir dues persones amb un mateix pes, una paraula una mica més tècnica, un mateix índex de massa corporal, que no és més que relacionar el pes per l'alçada en metres a quadrat, vale? I aquelles dues persones de mateixa altura i mateix pes, i per tant amb aquestes dues dades iguals, presentar una composició on una persona tingui un percentatge de greix més elevat i l'altra persona tingui un percentatge més elevat de massa muscular. Si nosaltres focalitzem en el tema de salut, podem entendre que aquestes dues persones tenen un estat de salut diferent.
1: Diferent, sí.
0: És important la distribució d'aquest greix, també, segons com es distribueix, doncs hi ha un major risc metabòlic, per exemple, si està més envoltant la part abdominal, sobretot quan també es va acumulant els òrgans interns. Però també vull ressaltar el fet de que el greix és necessari. No és blanc o negre, i amb alimentació és molt així, i també a nivell de composició corporal, no? Aleshores, el greix és necessari, però quan hi ha una acumulació excessiva o distribuïda de manera amb un major risc, allà és on hem de posar eines.
1: Es converteix en un problema.
0: Exacte. Igual que el greix a la nostra alimentació, els greixos saludables també tenen que estar present. No hem d'evitar un oli d'oliva verge extra.
1: Exacte.
0: O un grapat de fruits secs, un peix blau. Doncs, un cop hem vist, no, no focalitzant-nos únicament en un pes, sinó mirar també aquesta distribució de greix, podem parlar de números. Jo porto unes dades que estan tretes del Canal Salut de la Gencat, actualitzades al setembre del 2024. Segurament això ha anat evolucionant, però veurem la tendència. Ens diuen aquestes dades difoses per la Federació Mundial de l'Obesitat, actualment hi ha prop de 1.000 milions de persones afectades arreu del món. I es preveu, a més, que aquesta xifra continuï augmentant fins a gairebé duplicar-se a l'any 2035.
1: És esgarrifós.
0: Sí. Llavors, encara que no estiguin a data d'avui, sent molt optimistes, el que podem desitjar és que no incrementin exponencialment, sinó a poc anem portant aquest control. Per tant, això ens ve a dir que una de cada quatre persones tindrà obesitat. Si volem mirar el nostre territori, Catalunya, l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2022 ens alerta que la meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes. Aquí engloba, no?, el sobrepès i l'obesitat, però també són dades que parlem d'un 56,2% dels homes i un 43,7% de les dones. I per no ser feixuga, no?, amb tants números, simplement ja anar-me situant cap al grup de població que fem referència aquesta tarda i veure que, en quant als infants, dintre d'aquesta enquesta de salut de Catalunya, ens diu que els infants amb edats compreses entre 6 i 12 anys, gairebé 4 de cada 10, és a dir, un 38,9%, tenen excés de pes. Si volem afinar una mica més, doncs ens descriu que un 25,2% tenen sobrepès i un 13,7% obesitat.
1: Preocupant.
0: I tant que sí. També ja ho cataloguen inclús com a pandèmia, com una pandèmia complexa i multifactorial.
1: I multifactorial.
0: Exacte. Perquè les causes no van com es creia abans,
1: clar,
0: no? Falta de voluntat.
1: Clar.
0: No sempre és falta de voluntat, ni molt menys. I és molt més complexa, si no aquesta prevalença no aniria incrementant d'aquesta manera.
1: Les causes són molt diverses, eh?
0: Exacte. Quan creiem que influeix la genètica, no? Perquè moltes vegades diem, doncs és la genètica, tant

0: per reforçar aquesta paraula, aquestes paraules, no, aquest significat, és que hi ha a vegades famílies, no, que tenen la mateixa genètica, comparteixen fills de la mateixa, del mateix progenitors, i veiem que hi ha un d'ells que sí que ha treballat els hàbits, no? Hàbits a nivell d'alimentació, avui parlarem, també, activitat física, i es manté en un percentatge de greix corporal, si algú vol, entre parèntesis, pes, no? Saludable, a diferència, potser, de l'altre. Llavors, aquí ens diu i ens reforça que no està tot perdut, tot i que jo tingui aquella genètica. Què també tenim com a causes? La biologia humana. Aquí és com si estiguéssim a l'edat de les cavernes. El nostre cos no evoluciona, no entès que ens emmalaltim d'excés, no de dèficit. Sí. No és fàcil. No és fàcil fer dieta, per això hem de treballar un canvi d'hàbits, no el concepte de dieta com entenem col·loquialment, que és restricció.
1: Sí. Aquí no ens agrada gens, no la solem, no la solem dir.
0: Oh,
1: solem,
0: que bé, perfecte.
1: Solem dir canvi d'hàbits i alimentació saludable.
0: Molt bé, es nota que van passant nutricionistes
1: exacte,
0: per aquí, no?
1: Exacte.
0: I a base de picar pedra.
1: De picar pedra.
0: Exacte. Doncs això ho hem de tenir present i llavors també hem de buscar aquest canvi en l'alimentació. Parlant d'alimentació, lògicament serà un altre factor. Aquí a mi m'agrada molt ressaltar i treballar-ho que no és només la qualitat, que és molt important, sinó també la quantitat i com fem aquesta alimentació. Inclús els horaris en els quals mengem.
1: Com cuinem.
0: Com cuinem, exacte. Una altra causa podria ser el màrqueting, i a més centrant-nos, no, en el grup de població infantil, l'activitat física, el sedentarisme, aquí també entraria la prevenció amb la reducció del temps de pantalles. Les pantalles no ens van bé a l'hora de seure a la taula i acompanyar aquest àpat, perquè el menjar conscient allà serà molt difícil, i a més, perquè ara ho parlarem, però també és un espai de comunicació. I a més, li sumem el tema de la inactivitat, el temps que passo de manera sedentària. La manca de son també és una altra causa, altera les hormones i poden afectar el pes i la regulació de la gana i la patència, o sigui, també és molt important.
1: També és important.
0: Si això associem a les pantalles abans d'anar a dormir, doncs tot és un... No és, ja ho hem dit, és multifactorial.
1: Multifactorial,
0: no és un,
1: totalment.
0: Certes situacions i etapes de la vida també, no? Pues aquí destacaríem potser l'adolescència, també pot ser l'embaràs, la menopausa, també malalties, no? I alguns medicaments. A vegades és el risc-benefici i influeixen, però potser en aquest punt no podem fer res, però podem centrar-nos en molts altres. Determinants socials també, no? Habitatge, educació, treball, i també el tema de l'estigma. S'ha de treballar.
1: Uau, això també és una cosa...
0: Això donaria per una altra...
1: Per un altre programa.
0: Sí.
1: Donaria per un altre programa, evidentment.
0: Hem repassat les causes, ens hem posat una miqueta en matèria, no, en aquesta definició en quant al greix, i podríem dir, no, quin és el tractament? Doncs aquí un cop més, el millor tractament és la prevenció. Més val prevenir que tenir que curar, no?
1: Exacte.
0: L'obesitat infantil és un predictor important d'obesitat en vida adulta. Hem d'intentar prevenir no arribar, i si arribem, hem d'intentar també corregir-ho, perquè quan més temps està, més dificultós és tot. Abans de començar amb el tractament i bueno, fer una mica de reflexió i tenir eines, com deia, per compartir i poder fer una valoració a nivell familiar, porto tres afirmacions perquè hi puguem reflexionar. A veure què us sembla i què et sembla a tu també, Anna. Està prim i pot menjar el que vulgui.
1: Doncs no.
0: Molt bé, es nota que tu ja ho has treballat molt bé, però a vegades tenim aquest concepte.
1: Sí, sí, sí. És com una frase feta.
0: Exacte.
1: Que a vegades ens solem dir, o solem dir als altres. Sí.
0: Aleshores, bueno, ja som conscients, ho anem treballant, però indistintament de la complexió, necessitem fruites, necessitem verdures i necessitem que hi hagi aquest plat saludable a taula.
1: A taula.
0: També una altra afirmació que us portava és: tinc dos fills diferents, tenen diferent complexió, cert fill pot menjar això, l'altre no, i ja l'etiquetem que porta la part de la genètica.

0: que desfavorable. Jo he vist famílies, no?, que tenen aquest armariet amb l'alimentació per un i l'alimentació per l'altre. Aquí el que faríem és reforçar, no?, la mala relació amb el menjar, no? Allà anem fent ja connotacions, no treballem l'acceptació corporal i, a més, això és una cosa que es queda aquí molt a dintre i en edat adulta...
1: I s'han d'evitar les etiquetes.
0: Exacte, un cop més reforçant el que hem dit abans. I també quan decidim, no?, com a referents... els nostres actes, no?, i diem, doncs, per exemple, ara ve l'estiu, toca posar-se el banyador, doncs avui no sopo, o avui prendré aquest batut, o faig aquesta dieta restrictiva i trec això d'aquí. Quan els nostres fills i filles no estiguin contents, veuran com normalitzat el fet d'anar traient una salta en àpats. Això també és molt important.
1: Pues em semblen molt interessants aquestes reflexions, molt interessants.

0: Mercè, a tu et sembla, bueno, segur que ho veuràs bé, que és important treballar, després d'aquestes reflexions que ens has fet, treballar els pensaments. O sigui, hem de ser un exemple treballant els pensaments.
1: I tant, jo penso que, bueno, ja ho diuen, no? Parlen més els nostres gestos que les nostres paraules, no? Les nostres accions, els nostres actes. I jo crec que sí, que ho hem de treballar, i a part també és una oportunitat per, bueno, fer les paus amb aquelles creences, amb aquelles etiquetes, no? Sí. Desvinculants a d'elles, i com en altres camps, no? De l'educació i transmetre bons hàbits, si volem que llegeixi els nostres fills i filles, ens han de veure llegir.
0: Exacte.
1: Han de tenir accés a aquests llibres.
0: Han de tenir exemples.
1: Exacte. Doncs aquí tornaríem. I l'objectiu, doncs, en quant a aquest tractament que anem comentant, no, seria fomentar una bona alimentació i, sobretot, fomentar també una bona relació amb l'alimentació i uns bons hàbits. Consells, no, ara? Consells per fer el canvi de xip.
0: Una cosa tan important.
1: Exacte. Ens ho hem de creure i hem de fer les paus i hem de ser exemple. Les nostres paraules tenen que anar alineades amb les nostres decisions, els nostres fets. Doncs jo he recollit, no, alguns consells, i el primer, posant, no sé, així entre cometes, pesos centristes, balances que no estiguin visibles. No ens calen les balances. Un mateix ja sap. Exacte. Les sensacions. L'objectiu té que ser la salut. No, i perseguir una bona alimentació. No aquesta balança o aquesta estètica. Tenim que anar més enllà. Implicar-los també, molt important, en la seva alimentació, adaptat a l'edat. Però això de trobar-nos el plat a taula... Clar, venen moltes queixes, però si veuen la feina que don el anar a comprar, identificar els aliments, perquè a vegades ni els coneixen com són.
0: Exacte.
1: Coneixen el carbasson a dintre d'aquella crema.
0: Exacte.
1: Però no els reconeixen.
0: No,
1: quan
0: no, exacte. No l'han visualitzat mai.
1: Exacte. També amb la planificació. Aquí ja anem en temes de psicologia, però diuen que és una acceptació més favorable si tu li deixes escollir, per exemple, el tipus de fruita, no?
0: Mm-hmm.
1: Vols, no és quin postre vols, això,
0: yeah,
1: si
0: yeah,
1: no ho hem
0: yeah,
1: treballat
0: yeah,
1: pot ser a vegades
0: yeah,
1: arriscat, però mira, què vols ara en fruita de temporada, síndria o meló? Ha sigut una elecció i ho veiem amb uns altres ulls.
0: Clar.
1: No hi ha aliments bons i dolents, aquí és un altre treball intern, i sobretot el que hem de ressaltar és que hi ha aliments que han de formar part del nostre dia, de la nostra base alimentària, i altres els hem de consumir més de tant en tant. Treballar també amb els hàbits de manera progressiva. Més val centrar-nos en un o dos i un cop els tenim ben interioritzats, anar per un altre.
0: Objectius que siguin realitzables.
1: Exacte.
0: I no voler córrer.
1: Exacte. També això ens ajudarà a reforçar la nostra motivació i que ens veiem més capaços d'anar avançant. Treballar també els hàbits, però aquí parlem d'alimentació, però també la planificació, la compra, la cuina, l'activitat física, el sedentarisme, aquests horaris, no? Tot això ho hem d'anar, bueno, dintre del que estigui al nostre abast, anar-ho a poc perfilant. Com ens relacionem amb el menjar? Ja ho hem dit, no? Però això també és molt important, no fer dietes restrictives. Els comentaris que fem, a vegades ens surten, no? Però això també ho hem de treballar en relació a les altres persones, criticant potser o opinant del seu físic.
0: Sí. A vegades no som conscients, estem en una taula i ens sembla que els nens no escolten.
1: Exacte.
0: I des de ben petits que escolten. I es queden amb allò. I és important no fer el que tu dius, no fer segons quins comentaris.
1: Un altre punt que també jo crec que és interessant és aprendre a gestionar les emocions. Aquí també donaria per un altre programa.
0: Per un altre programa.
1: El tema de la gana emocional, però intentar no tapar-les amb el menjar. La gana emocional en si no és el problema. No aniré més per aquí per no allargar-me. Però quan és la meva manera de fer aquella gestió d'aquella emoció, allò sí que hem de tenir altres habilitats que no sigui únicament el menjar. I un altre punt per mi, l'últim, i no per això, el menys important, el compartir, el seure a taula. no únicament ens alimentem físicament, ens alimentem emocionalment, els vincles socials els reforcem, i és un espai per poder també comentar, no?, com ha anat el dia, si aquí hi ha una pantalla, o a vegades també són els horaris, no? Tots, sobretot quan ja sí. parlem de famílies amb sí. nois i noies adolescents, però és que pot ser bo compartir un berenar. No té per què ser un sopar, hem de forçar. Penseu que el fet de compartir un àpat amb família és una bona manera de prevenir un trastorn de la conducta alimentària.
0: Estic totalment d'acord amb tu. Mira, jo en el programa ho repetim moltes vegades. Crec que els nostres oients deuen estar cansats i tot, perquè jo sóc una persona d'edat, sóc una àvia, i sóc molt carrinclona amb el tema de dir que entenc que portem una vida molt estressada, que les famílies, la dona està treballant, el pare, la mare està treballant, falten hores per tot, però jo crec que hem de tornar a cuinar. Jo crec que no es cuina. I aquesta facilitat que tenim d'entrar a qualsevol establiment, en un súper, i veure aquestes estanteries de menjar mig preparat o preparat, que només tens que escalfar amb un microones, i aquella falta de temps que a vegades es té, fa que a vegades es fagin àpats molt insans, totalment insans. Jo també penso que un dia tinguis una problemàtica i diguis, mira, escolta, avui agafaré uns macarrons a la bolognesa que ja em venen fets, perquè és que arribaré a casa, no tinc ganes de fer el dinar als nens, suposant que els nens no dinin a l'escola, no? Però, i un dia, dos dies al mes, jo crec que tampoc ha de passar res, però tot aquest menjar processat industrialment, si ens poguéssim entretenir a llegir les etiquetes, t'asseguro que ningú els compraria.
1: I tant, totalment d'acord. És més, si després em dóna temps, us compartiré alguna etiqueta, però totalment cert. I també afegiria que a vegades tenim la sensació que el menjar saludable, no?, el fer un plat que ens aporti els nutrients, és molt temps.
0: És laboriós.
1: És laboriós i no té per què.
0: És laboriós.
1: Un plat saludable pot ser, doncs, ja com cuita, la netejo, no sé, ara em ve el cap,
0: sí,
1: no?,
0: sí,
1: uns cigrons.
0: Sí, sí.
1: Mig potet de cigrons que els netegem, si fos de manera individual... Mm-hmm. I amb tall un tomàquet. Uh-huh. Aquí tenim un plat saludable.
0: Sí, totalment, i no ha costat res de cuinar.
1: Exacte.
0: I no ha costat res
1: Exacte.
0: De cuinar. Però sí que és veritat que, esclar, sempre moltes oients que m'han trucat i han dit, ostres, és que vostè deu estar jubilada, però jo treballo, tinc dos nens o tinc tres nens, i jo no tinc temps de fer el que vostè predica. I jo sempre poso l'exemple de que jo també he sigut dona treballadora, mare, i que sempre he cuinat, i cuinar a l'antiga usança de les àvies i de la meva mare, difícilment jo comprava un pot de cigrons, jo coïa els cigrons, vull dir, que crec que vaig fer un sacrifici important per la meva família, però per mi cuinar és estimar, estimar els meus. Avui tenim una gran sort, els homes també cuinen.
1: I tant.
0: També hi ha homes que ajuden, no que col·laboren, que ajuden. Goita, 76 anys, el meu marit 77, el meu marit era de pagès, ningú li va ensenyar i sempre va ajudar. Però això era una excepció en els temps que jo et parlo, vale? Però ara sí que és veritat que hi ha col·laborador, hi ha col·laboració, i també hi ha senyors que els agrada la cuina i els agrada cuinar. I el que acabes de dir, encara que sigui l'esmorzar, si et pots permetre el luxe d'esmorzar o de sopar, perquè els migdies sí que és veritat que la majoria de nens mengen a les escoles, poder-ho fer en família és vital. Jo ho visc amb els meus fills i els meus nets, i és molt important.
1: Totalment.
0: Molt important, perquè a més que s'acostumin a menjar de tot, amb més o menys mesura, amb més quantitat o menys, però que s'acostumin a menjar de tot. Saps? Perquè ja sabem, el menú infantil dels nens ja sabem quin és. Pasta i rebossat.
1: Sí, sí.
0: M'entens? I el dia que poses verdura i un tallet de peix, arronsen el nas. Saps? I que jo penso que l'alimentació ha de ser equilibrada, variada i el més sana que es pugui. Que després també entra el tema de les economies.
1: Exacte.
0: No? Clar, quan parlem de grasses bones i parlem de l'oli d'oliva, de l'alvocat, dels fruits secs, tres productes que acabem de dir que són cars, molt cars, i que no totes les butxaques es poden permetre.
1: Totalment d'acord, però, per exemple, quan nosaltres entenem que és una alimentació saludable, ens ressalta que és aquella que ens aporta els nutrients i calories, però sobretot ressalten nutrients. Llavors, aquests aliments són més nutritius, tenen un preu més elevat que altres ultraprocessats, però ja estem aportant sucres, greixos de mala qualitat, estem aportant moltes calories, però molt buides de nutrients.
0: I molts additius.
1: Exacte. Jo, amb tot el que has dit, inclús en el tema d'acompanyar aquests àpats dels infants, volia compartir, no?, perquè hi hagi, quan tinguem aquest temps de reflexionar, qui vulgui, no?, i pugui també trobar llocs amb fonts de rigor, no?, on sàpiga com orientar tot el canvi alimentari. Hi ha la guia de petits canvis per menjar millor, de l'Agència de Salut Pública, la Generalitat de Catalunya.
0: No, la coneixia.
1: És molt completa i està molt bé perquè ens va guiant per anar fent progressivament aquesta millor alimentació, petites coses, i ens dona consells. Si ens costa menjar fruita, doncs ens diu maneres de poder promocionar el seu consum. Ens parla del plat saludable, la freqüència de consum, els consells, no?, que dèiem. Una altra guia que també està molt bé és en relació a l'activitat física. 4 passos per fer més activitat física. També molt important el moviment. Després, en relació a la tarda d'avui, no?, el tema que estem tractant a nivell infantil, hi ha un document, no?, que ens diu també de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Salut Pública, que ens diu gaudir d'un pes saludable des de petits. I ens dona uns consells. Els anomenem ràpidament, sense entrar
0: sí,
1: en detalls?
0: Sí, sí, sí.
1: Ens diu, el primer, seran 10, no? El primer, la prevenció comença abans de néixer, no? La importància de l'alimentació dels progenitors. 2, el fomentar la lactància materna, si també és possible. 3, important donar exemple, ja ho hem comentat, no?, a nivell d'alimentació, d'activitat física, els horaris del descans. 4, compartir els àpats amb els infants, també ho hem dit.
0: També ho hem dit, sí.
1: El fet de respectar la sensació de gana. Aquí, més d'una, ens hem tingut que actualitzar aquests avionets, no?, perquè mengéssim, o aquestes
0: sí,
1: distraccions, no?
0: Sí.
1: Hem d'entendre que un nen sap, per supervivència, menjarà i menjarà el que necessiti. El creixement no és regular, la apetència tampoc serà regular.
0: I no l'hem d'obligar a acabar-se el plat.
1: Exacte, perquè si no, llavors desconnecten amb aquesta sacietat que tenen, aquesta regulació de la gana, i en edat adulta després costa molt tornar-ho a reenganxar. També ens parla d'una alimentació saludable, no?, a base de vegetals, els productes que també hem anat comentant, el com evitar també, no?, aquests ultraprocessats que comentàvem, aquests aliments preparats, que un dia no hi ha problema, però quan és el recurs de dia sí, dia també, aquí ja es va deteriorant la nostra alimentació. Fer una vida més activa, reduir pantalles. Les dietes no són bones, ja ho hem dit, aquí el concepte dieta, com mantenem col·loquialment, no es porta en aquest programa,
0: no.
1: Es porta en el canvi d'hàbits. I el posar etiquetes, que dolentes són aquestes etiquetes.
0: Fan molt de mal.
1: I un altre document, ja per finalitzar amb aquesta bibliografia, no?, per trobar, bueno, informació que crec que pot ser útil i que té rigor científic, hi ha una guia que ha sortit molt recent, no?, que és acompanyar l'àpat dels infants. El que dèiem, què mengem i com ho mengem. Ens guia a l'escola i també a casa. I si em permeteu, aquí n'hi ha 9, faré un repàs. Sí? 1, respectar la sensació de gana i sacietat, per tant, reforcem el que hem comentat. Servir-se poca quantitat de menjar i donar l'opció de repetir. Aquí també ens passa. O jo, per lo menys, jo menjo tot el que hi ha en el plat. I potser tinc la sensació que ja en tinc prou, però està en el plat.
0: Sí.
1: I el malbaratament.
0: A mi també em van educar així. I sóc incapaç.
1: Doncs a vegades el que hem de fer és ja servir una culleradeta menys en aquell plat.
0: Menys, exacte.
1: Animar a tastar els aliments sense coaccionar, frustrar, distreure ni enganyar, però el que dèiem, diversitat a taula. I jo també l'haig de menjar.
0: Clar.
1: Si vull que mengin peix, m'han de veure.
0: Clar.
1: Menjar
0: no,
1: amb peix.
0: No, no tu t'has de menjar un biquini.
1: Exacte.
0: I el nen un tall de peix.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Els aliments no s'han de fer servir com a mesures de càstig o recompensa. Això també és molt interessant, no? Quan nosaltres li diem a un nen, acaba't la verdura i així tindràs aquest flan, què estem fent aquí? Doncs estem reforçant aquell flan, que ja és molt atractiu a nivell de paladar, però és el premi. I la verdura, la pobra verdura, l'estem desprivilegiant, perquè és el càstig per aconseguir el premi. Això és molt important. Tu menjaràs perquè et vingui de gust, no, no com a conseqüència sí. de...
0: Perdona que t'interrompeixi.
1: No, no.
0: Ara m'estàs fent pensar en un càstig que existia, que és a l'hora de sopar. Si no t'acabes la sopa te la menjaràs demà a l'hora d'esmorzar. No sé si avui les famílies, per dir joves modernes, encara fan aquest càstig, perquè era molt dur. Perquè fixa't que si la mare et posava una sopa, una escudella a la nit, era
1: calentona
0: que l'ha de fer. L'endemà te la servia tal qual i te l'havies de menjar. Era un càstig molt sever. Molt sever. I jo espero que ara ja no el faci servir
1: exacte,
0: ningú.
1: Exacte, no ho sé, totes les famílies, però la idea sobretot seria això, no obligar, però tampoc passar a que donem totalment a l'acció a que ells diguin el que volen menjar. Què passa? És de manera innata. Tenim predilecció pel dolç. La llet materna
0: sí,
1: és dolça.
0: Sí, sí.
1: I tenim aversió pel, per exemple, pels gustos amargs, perquè són verins, no? I llavors parlaríem d'una verdura, hi ha certes verdures que encara són més amargues.
0: Sí.
1: Llavors aquí hem d'anar fent una reeducació de palada. Llavors hem de deixar escollir, però nosaltres guiar, oferir una alimentació saludable. Llavors, bueno, és un treball,
0: sí,
1: no d'un dia
0: sí.
1: ni de dos.
0: Sí, sí.
1: I a vegades els encarrilem, i a l'adolescència també, com és un tema també d'identitat. Exacte. Què ens queda allà? Com moltes coses en aquella etapa, no? De, a casa, que hi hagin uns bons hàbits i confiar que el que hem anat sembrant, cultivant, no? Conreant, doncs, a poc a poc tot es vagi posant
0: tot
1: en el seu camí.
0: Tot es vagi posant en lloc.
1: Exacte. També, si continuem en aquest llistat, el cinquè punt ens diu fomentar la participació, transmetre valors, hàbits i responsabilitats. Això també és molt important. Deixar temps per menjar amb tranquil·litat, no fer un àpat etern, però les presses, l'estrès, el menja ràpid, és molt important per regular la sacietat i ser conscients i que el nostre cervell processi l'acte de menjar. Que no tinguem pantalles, però que també li dediquem un temps, un cert temps. Garantir com a mínim un àpat en família, ja ho hem comentat també. Assegurar que tots els àpats siguin sense pantalles, o sigui, estic repetint coses que ja han anat sortint. I mostrar una actitud respectuosa, amorosa cap als infants i entre les persones adultes. Aquests comentaris...
0: Aquests consells són molt macos, però no sé fins quin punt... es compleixen. Lo de les pantalles, perquè esclar, els adults també estem enganxats. Clar, com li pots dir a un nen que no es miri la pantalla si el pare, la mare o l'àvia té el mòbil aquí al costat? Saps? Vull dir que és un hàbit que s'ha de treballar com totes aquestes coses que has dit, en família. S'ha de treballar en equip.
1: Exacte.
0: S'ha de treballar en equip. Si no, no te'n pots sortir, perquè és allò de, que dèiem, no, de prediques el que no creus. No? Estàs intentant inculcar als teus fills o als teus nets una cosa que tu no fas. I llavors això ho complica, perquè els nens avui en dia són molt i molt espavilats.
1: I tant, i tant.
0: I recullen tot allò que els interessa molt amb ells i el que no els hi pot interessar.
1: Totalment d'acord, i per això penso que és una oportunitat també per nosaltres millorar en alguns aspectes. Hem anat comentant, no?, aquestes causes, hem anat comentant aquests consells, i llavors, no?, vale, i com millorem, no?, Tenim aquestes eines, aquestes guies, és bo compartir-ho, segons l'edat, no? Pues compartirem més d'una manera. També la guia Petits Canvis té alguns documents que també estan en la web de la Generalitat, de GenCat, que són molt visuals, per tant també ens permet adaptar, no?, segons l'edat. I llavors, un cop tenim tota aquesta informació, reflexionem el compliment que tenim, no? Amb la nostra alimentació, la freqüència, l'activitat, el sedentarisme, complim el plat saludable, dinar o sopar, freqüència, esmorzars i berenars. Aquesta és una altra, no? Els esmorzars i berenars. Hi ha un altre document que és Millorem els esmorzars i berenars dels nostres infants, que ens guia una miqueta per aquí, perquè per donar una miqueta de descans, no?, en tot el que us estic aportant, us portava unes etiquetes, que també em va molt bé, perquè hem comentat abans, no?, el tema de l'etiquetatge. Potser treballem el plat saludable, veiem, no?, la importància dels vegetals, d'aquells farinacis, proteïnes, per no entrar en detall, sí, no allargar-me, però a vegades en aquest esmorzar, sobretot quan hi ha presses, no?, aquest berenar, doncs, bueno, com a recurs, no?, utilitzem aquests productes que sovint són ultraprocessats. I us volia llegir dos etiquetes d'uns productes ultraprocessats que, que he intentat que fossin no anar el més recargolat, no? Yeah, el que tingui més coses, però perquè veiem, no? I llavors ens diu un, doncs, que cereals, un producte en si, unes galetes. Cereals, 69%. Després ens diu sucres, oli de girassol, sal, suero, aniré en castellà, suero lácteo en polvo, glasificantes, carbonatos de amonio, carbonatos de sodio, leche desnatada en polvo, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, aromas, vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoteico, vitamina B6...
0: Unes galetes!
1: Unes galetes, sí. O una brujeria, no?, que també és bastant consumida, sobretot en nois i noies adolescents, i també nens. Vaig amb l'etiqueta. Esteu preparats?
0: Preparats.
1: Harina de trigo, agua, grasa vegetal, palma, trealosa, azúcar, levadura, jarabe de glucosa, fructosa, huevo líquido, sal, harina de soja, emulgentes, E471, 472, 481, lecitina de soja, dextrosa, gluten, continuo, trigo, leche desnatada en polvo, almidón de patata, estabilizantes E412, jo crec que aporta totes les E's, E341, 406, 407, aromes, conservadors 202, 200, correctors d'acides, més E's, maltodextrines, bueno, tallo aquí, m'he deixat alguna.
0: Jo crec que hem de dir a què t'estàs referint. T'estàs referint, sense dir la marca, a una cosa rodona, com al mig té un forat, i que agrada a tothom.
1: Sí, com no ens ha d'agradar amb tot el que porta? Està molt treballat perquè aquell gust sigui quasi addictiu. Això, si ho consumim puntualment, ja, el problema és habitualment. Jo us portava alguns exemples, perquè a vegades passa així, clar, però llavors què fem? És que ja hem anat tant cap a aquest camí que la nostra ment no visualitza altres opcions. I també és així, i em dic que tenim una predilecció pel dolç, doncs aquí hi ha un treball també, una readaptació del gust, no? Això es treballa progressivament. Jo uns exemples us diria que l'esmorzar, i més parlant d'infants, però per tota la població és un àpat important. I, bueno, quines opcions podríem fer, no? Doncs, per exemple, que dèiem, no?, en quan, doncs, els dies que tenen que anar a l'escola, que van a l'escola, doncs podríem fer, doncs, per esmorzar, per exemple, depèn de la gana que tinguin, no?, o una fruita, un got de llet, potser una fruita i un got de llet, o una llasqueta de pa, aquest pa pot anar amb un bon raig d'oli, potser si els agrada la civada, no?, ja sé que és complicat, perquè amb aquells cereals mega ensucrats, però podem afegir-li uns fruits secs, una fruita tallada, fresca, podem afegir un iogurt, no? Podem fer-ho més atractiu i que ens vegi nosaltres també, clar, aquí
0: el treball. Això et refereixes al fer l'esmorzar abans de sortir de casa,
1: per exemple,
0: per anar a l'escola.
1: Sí. Si únicament no tenim molta gana i és aquella fruita, o inclús si pot ser, no?, aquell got de llet, o aquell iogurt natural, o m'emporto un grapat de fruits secs també, i llavors, per exemple, no?, pensant en mig matí, doncs en aquest cas podríem fer un entrepà. un entrepà que un cop a la setmana, perquè no pot ser pa amb oli i xocolata negra. Un altre dia doncs, podria ser barat o tonyina. Li podem posar també vegetals. Li podem posar doncs, mira, una miqueta de pebrot escalivat o unes olives talladetes. Un formatge fresc o tendre. Pot ser amb tomàquet sucat i oli o el tomàquet a rodanxes i posar-li orenga. Embotits, també. Hi ha diversitats, no?, d'embotits.
0: Sí, clar, hi ha qualitats.
1: Qualitats i també, doncs, dos cops en setmana, per exemple, que no sigui cada dia. Ho podem pactar, ho podem planificar també amb ells. I el tema de l'ou. Ara, amb aquesta calor, no sé què dir, tindria que estar ben cuit, però sí, inclús pel cap de setmana que estem a casa, que hem fet un esmorzar més consistent al matí i vull, doncs mira, a mig matí uns fruits secs, fruita de temporada, no, tenim molta diversitat, no, ara just.
0: Una carmanyola amb una mica de fruita exacte, tallada.
1: Exacte. Un dia ho combinem amb bastonets de pa, un altre dia amb uns daus de formatge o uns fruits secs, i aquí tenim bastanta diversitat.
0: Sí, sí.
1: I en quant als berenars, jo també volia portar avui, no?, una proposta, no?, amb aquesta és més bàsica, no?, la típica coca casolana, sempre serà millor. A mi m'agrada dir-ho, clar, aquesta coca casolana no seria l'opció de cada dia, perquè si estic cada dia menjant això, estic deixant de menjar fruita,
0: exacte,
1: làctics i tal, però podem pactar, no?, i potser que diguem, doncs mira, un cop a la setmana. Què podem fer aquí? Doncs utilitzar oli d'oliva verge extra, podem utilitzar farines integrals, podem posar menys sucre o utilitzar, no?, a vegades aquestes receptes amb plàtan o amb maneres d'endolcir, dàtils, no? També m'agrada dir, no deixar-lo allà a la cuina, perquè si el tenim allà a la cuina, cada cop que entrem ens va cridant perquè anem fent talls.
0: Passa com el fuet.
1: Exacte, exacte. Jo l'estratègia que utilitzo és tallo en porcions i es congela. I llavors ja deixo, ja tinc paquetets amb les porcions i tampoc tinc que estar-ho preparant cada setmana perquè dèiem es també del temps.
0: Del temps, sí.
1: I com així per avui, no?, aquesta tarda de calor, la proposta també de fer gelats casolans. Nosaltres ara tot just hem acabat uns de iogurt i maduixes i ara la meva filla gran ha demanat de mango. Ja tinc els mangos allà. Exacte. Sí que ens podem menjar algun gelat comercial, però això pot ser una bona proposta per, bueno, una tarda així com la d'avui, de calor.
0: Exacte.
1: I una opció saludable, amb un iogurt natural i li posem aquesta fruita. Doncs, bueno, una manera divertida.
0: Però mira, Mercè, tot el que acabes de dir, que és fantàstic, estaràs d'acord amb mi que necessita planificació i execució, preparar-ho. Si l'adolescent ja té una edat, s'ho pot preparar. Aquí no discutirem, ja s'ho poden fer. Però si els nens són petits i la mare els ha de preparar i ha de sortir a treballar, jo veig uns carros de la compra plens de capses immenses de cereals ensucrats, enxocolatats i totes aquestes coses, com un got de llet. Els nens s'ho mengen molt de gust, els agrada, perquè és una dolçaina.
1: Exacte, tu menges sense gana, si tu no tens
0: Però a nivell saludable, a un dia val, però és que hi ha nens que ho esmorzen cada dia, saps? Per comoditat, per pressa, pel que sigui, per economia, no, això no ho valorarem, però estàs d'acord amb mi que tot això, proposar-se a fer un canvi d'hàbits poquet a poquet una família vol dedicació.
1: Totalment.
0: Vol dedicació. Estructurar-se quasi els menús de la setmana, saber quan vas a comprar, què necessites i no comprar, que a vegades ens n'anem als súpers i portem una llista i sortim amb el doble de la llista perquè veiem que, ai, mira, agafaré això, agafaré allò.
1: No anar amb gana.
0: No anar sense menjar.
1: Totes aquestes coses
0: que són reals. Que són
1: per això ens hem de centrar en un factor. Treballem aquest factor i després anem a un altre.
0: Anem a un altre.
1: Exacte.
0: Vull dir,
1: totalment d'acord.
0: Poc a poc.
1: A mi m'agrada dir que el tema de canviar hàbits, no?, jo quan intento empoderar i motivar, és com aprendre a anar en bici o aprendre a conduir, no? Em requereix de temps i dedicació. No pot vindre un altre. A vegades anem al nutricionista, no?, perquè m'ho faci, però és que si aprenc a planificar, aprenc a organitzar-me, al principi dedicaré més temps.
0: Sí.
1: Per anar amb bici, al principi l'equilibri, la coordinació, però no hi ha més que rodar-ho. I quan ho vas rodant, ho vas interioritzant. I allò ja es torna com una part de la nostra rutina. I allà el temps que hem invertit el recuperem. I quan menys temps tenim, més important és tenir això com, entre cometes, automatitzat.
0: I quan veus els resultats, estàs satisfet.
1: Totalment.

0: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'alimentació saludable al 688 90 85 94 688 90 85 94.
1: Bé, Mercè, tots aquests exemples que ens has donat d'esmorzars, aquestes etiquetes, que és important, que ja sé que és molt complicat anar a comprar i poder-se-les llegir, a no ser que siguis una jubilada que té tot el temps del món, em semblen interessantíssims. Què podríem afegir a tot això que ens has dit?
2: El treballar-ho conjuntament amb la família, és a dir, quan ja tenim tota aquesta informació, ens marquem petits objectius, ja ho hem dit, però ressaltar, ens marquem aquells objectius que siguin realistes, que puguem anar veient aquell compliment, i sobretot estar tots d'acord, intentem prioritzar. Si es decideix menjar fruita, doncs marquem aquell objectiu i definim-lo bé. El tema de que menjar més fruita, com ho farem, no? Anirem a comprar, com ens organitzarem, i és un bon moment també per fer pinya.
1: Clar.
2: I anar tots a una.
1: Clar. I per fer col·laborar els nens amb el que deies, no? Veus, això és un carbassó, això és una esverdínia, això és un xampinyó.
2: Totalment.
1: Clar, que a vegades també es fa complicat endur-se els nens a fer la compra, però no és impossible. No és impossible fer-ho.
2: Podem seleccionar, no? Pues que ens acompanyin a la fruiteria.
1: Exacte.
2: O ens acompanyin a la peixateria, per dir
1: alguna cosa.
2: Totalment. Totalment
1: d'acord. Molt bé, molt bé. Quina opinió tens de la fruita seca?
2: La fruita seca, la fruita deshidratada?
1: No, em refereixo,
2: el fruit com a tal.
1: Sí, l'ametlla,
2: perfecte,
1: la nou...
2: Perfecte, tindria que formar
1: veus,
2: part.
1: I veus, per exemple, parlant de nens ja més petits, a quines edats creus que es pot incorporar amb tranquil·litat? Perquè, clar, quan són molt petits es poden ennuegar...
2: La fruita seca, primer, ressaltaria que té que ser natural o torrada. Aquesta serà la saludable, la salada, fregida, això no formaria part de cada dia. Dintre de la guia Petits Canvis, que ens parla de freqüència de consum, ens parla de... més o menys la quantitat és un grapat i ho podem fer perfectament, ens recomana de 3 cops a la setmana a 7, és a dir, que un grapadet pot ser òptim. Quan parlem ja de nutrició infantil, la fruita seca es pot començar a introduir als 6 mesos, però adaptada. Què faríem? Triturada.
1: Triturada.
2: Fins als 4 anys, 5 anys, ja anem cap als 5, també depèn del desenvolupament d'aquells nens, del nen en concret,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: No podem plantejar-nos a introduir un fruit sec sencer, no tindríem
1: no
2: que
1: prudent,
2: fer...
1: Exacte. No és prudent.
2: Però a partir dels 6 mesos, triturat, incorporar-ho en la seva alimentació, perfecte.
1: Veus, això és una cosa que quan jo tenia els nens petits...
2: Sí, el calendari, no?, d'introducció, tenia que esperar...
1: Déu, I tant. Els ous, què penses dels ous, tant pels adults com pels nens?
2: Els ous penso que és un aliment proteic, molt
1: totalment
2: resolutiu i molt fàcil de, per exemple, combinar-los amb vegetals, perquè una truita de carbassó i ceba, per exemple, doncs, bueno, anem introduint aquells carbassó i aquella ceba, no? Els anem a comprar primer, que ens familiaritzem.
1: Exacte.
2: I els anem, i ho anem preparant, i els ous són adequats. La freqüència de consum també ens parla de 3 a 4 racions, parlo d'adult ara, vale?
1: Sí.
2: Un nen s'adaptaria. De 3 a 4 en adult, racions a la setmana, i cada ració són 2 ous. Llavors hem trencat, no?, el que fa temps,
1: els esquemes que hi havia,
2: exacte, de que havíem de comptar-los,
1: sí,
2: que no ens excedíssim,
1: que ens pujaven el colesterol,
2: exacte. Això es va veure en estudis del 2011, que aquest colesterol està emulsionat, bueno, té unes característiques que no s'assimila com es creia abans, per tant s'ha obert, no?, el ventall i l'opció de poder-ho combinar.
1: Molt bé. I llavors, mireu, una pregunta que et volia fer, per exemple, quan hem estat parlant de que si una família es planteja un canvi d'hàbits per salut, pel que sigui, pel que vulgui fer-ho, i pensem que hi ha 4 persones, el pare és vegetarià i la mare i els dos nens fan alimentació convencional, li direm convencional, no? La que fem tots. Esclar, llavors hi pot haver aquella qüestió de que els nens diguin i per què el pare menja diferent. No crec, si és vegetarià, que els hi faci il·lusió menjar el plat del pare.
2: Bueno, mai se sap.
1: No, a veure, a casa
2: una bona presentació.
1: Vegetarians molts anys i jo he fet plats espectaculars, però
2: sí, sí.
1: Per norma general... hi ha molta verdura, hi ha, vull dir, els nens, la fulla verda, com que no els hi agrada. L'obert no els hi sol agradar, val? És com, tenen com un rechaç a l'obert, val? I quan un membre de la família, o dos, el pare i la mare, podrien ser vegans o vegetarians, i els nens fan l'alimentació convencional, com ho gestiones, això?
2: Primer jo et diria que a nivell del plat saludable, els vegetals i les proporcions tindrien que ser pels dos, per una dieta omnívora i una vegetariana igual. El que canviaria és la proteïna.
1: La proteïna.
2: També diria que moltes vegades pot ser similar. Per què? Perquè hem de potenciar molt el consum de llegum. Ens parla també de 3 a 4 vegades a la setmana.
1: Que també les van defenestrar, les llegums.
2: Exacte. I llavors aquí ja tenim molts àpats que ja estaran en comú, no? Si aquella persona és ovolàctia o vegetariana, també prendrà ous. Uns altres àpats en comú. Jo defenso molt el poder unificar aquell menú tot el que puguem. I llavors jo penso que depèn de l'edat de l'infant, no? Se li ha d'explicar i argumentar. I potser ell també, doncs, segons l'edat que tingui, decidir. Una dieta vegetariana ben plantejada,
1: sí,
2: pot ser també saludable.
1: Sí.
2: Sí que és veritat que necessitarà la suplementació de la cianocobalamina, la B12, però pot estar
1: bé.
2: Exacte.
1: Doncs mira, no t'ho creuràs, que ens ha passat la tarda, que no em salto l'escaleta, no? La primera escaleta, la segona era el convidat, aquí estàs, i la tercera ens la saltem totalment, perquè ja m'hauré d'acomiadar del programa i acomiadar-me de tu. I sobretot donar-te immenses gràcies, perquè ens has fet una classe magistral sobre un problema que crec que dona per moltes tardes.
2: I tant.
1: Dona per moltes tardes. I el que més m'agradaria és que les persones que escoltin el podcast o ens hagin escoltat avui en el directe plantegessin dubtes i problemes i ens fessin preguntes. Això és el que més ens agrada al programa i és el que més ens costa d'obtindre, saps? Pel que dèiem, perquè la gent està ocupada, perquè els nens s'han de portar extraescolars i amunt i avall. És així, ens portem aquesta vida tan estressada i a vegades preguntarien i no poden, no? Però jo acabo la temporada dimecres que ve, però quan tornem a començar temporada et torno a demanar que ens dediquis una tarda, que sé que has de fer sacrifici perquè tens família, tens feina, però m'ha encantat tenir-te aquí.
2: Perfecte, moltes gràcies. Ja veus que a mi m'apassiona. He omplert massa inclús el programa.
1: No.
2: Però
1: ha estat estupendo. Jo penso que ens ha faltat temps.
2: Que bé. Sí, tant. Doncs ja ens tornarem a veure. És una reveure.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tots i totes.

Doncs fins aquí el nostre especial d'estiu, que esperem us hagi agradat. Durant el mes de juliol, cada dilluns tindreu un d'aquests especials que us hem preparat i que desitjo que us agradin molt. Esperem que estigueu gaudint de l'estiu. Jo ja fa dies que ho faig. Aquest any la salut no m'ha respectat gaire i ara toca descansar i cuidar-se a un mateix i poder estar en forma i preparada per la temporada vinent. Us desitjo un bon estiu, que sigueu tan feliços com us sigui possible i disfruteu d'aquest temps tan meravellós. Bona tarda, mussols i mussoles.

mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent, que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància ser lleuger com

0: al teu venenos contagiós, al teu moreno i al vestit de flors. Has sigut tu.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Doncs sí, amics i amigues, ja comença el programa familiar, el programa infantil que pots escoltar per la teva emissora municipal un cop per setmana i que dura un total de 30 minuts. També ens podeu escoltar, si voleu, des de la nostra pàgina web lamoxiganga.cat, que allà hi trobareu un munt de coses. A lamoxiganga.cat hi trobareu totes les moxigangues que hem fet fins al dia d'avui, però també hi trobareu els nostres contes. Si teniu ganes d'escoltar contes, hi trobareu el gegant Avió i l'Arissó Bru, la rateta que es comprava a l'escaleta i en Patufet, però també hi trobareu, per exemple, versos perversos, contes de Roald Dahl que trobareu també narrats aquí a la Moxiganga, i a la dreta, a dalt de tot, hi trobareu els contes d'en Xesco Boix que estan narrats per en Pep Tor. Així que ja us veu, la nostra pàgina web molt xula i moltes ganes de visitar-la. Vinga, va, que us explicarem una miqueta què farem avui, perquè avui, amics i amigues, ens visita el Pauet. El Pauet, que m'ha dit que avui ens farà una barca de paper. Ai, en fi, ja sabeu que el Pauet ens fa aquella secció que es diu Petits Científics i que sempre en fa una que l'altra de les seves. En fi, amics i amigues, ja veurem. Aviam què ens farà. Després escoltarem una cançó, atenció, perquè és novetat aquí a la Moxiganga, una nova cançó de la Tresca i la Verdesca que es titula Rau Rau, que és un concert familiar amb text i direcció de Jordi Palet, una col·lecció dels sons que fa el nostre cos. Tal com diu la Tresca i la Verdesca, si estem vius, per tant, sonem. Trobareu més informació sobre aquest espectacle a latresca.cat, a la seva pàgina web. Després d'en Pauet podreu escoltar aquesta fantàstica cançó. Després, sabeu que es vindrà després un nou capítol de Circ Petit. Atenció, perquè avui es titula El futur del Circ Petit. I acabarem la Moxiganga, com sempre, amb una cançó de bressol que voldrà dir que és el moment d'anar-nos-en tots i totes cap al llit a dormir. Ja sabeu que mentre escolteu la Moxiganga, doncs és el moment d'anar-vos preparant per anar a dormir. Aneu sopant, eh? Us acabeu de dutxar i us poseu el pijama. Tot ben preparat, perquè quan nosaltres us diguem bona nit, aviseu el pare i la mare que vinguin i us faiguin l'últim petó de la nit. Doncs, amics i amigues, això és la nostra Moxiganga, el nostre programa de cada setmana que us fem a la vostra emissora municipal i sempre que vulgueu a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. Amics i amigues, si esteu preparades, apugem el volum de la ràdio, obrim bé les orelles perquè ara mateix comença la Moxiganga. Per cert, nois i noies, el meu nom, Moisès Bruc. Si esteu preparades i preparades, comencem amb la primera cançó i després amb tot això que us he explicat, el Pauet, la Tresca, Circ Petit i la cançó de bressol, aquí, a la Moxiganga. Vinga, no tanqueu la ràdio, que aquí estem. Som-hi!

0: Bona nit, Pauet.
1: Bona nit.
0: Què, com va tot?
1: Ui, que així me faig mal, eh?
0: Per què? Què ha passat?
1: Perquè m'he donat un cop amb el micro.
0: T'has donat un cop amb el micro?
1: Sí.
0: I llavors ens l'espatllaràs, el micro. Que aquí sí. La ràdio en tenim pocs, eh?
1: Ja.
0: N'has de comprar
1: perquè
0: més, tu, que ets
1: pobres. El jefe.
0: Clar, són pobres. Tots els diners te'ls quedes tu.
1: Sí.
0: Clar. No ens pots comprar
1: però...
0: més micros?
1: No.
0: Vaja. Pues
1: no.
0: Bueno.
1: Per què? Perquè sobre que veniu i us ho passeu bé.
0: Clar. Val.
1: Pues a sobre no, no us anonaré micros.
0: Val, doncs ja parlarem amb un iogur. Saps aquells invents que fas amb un iogur i un fil?
1: Sí.
0: Doncs haurem de fer això.
1: Pues sí.
0: Val.
1: Pues un dia faré un invent amb un pot de com d'un iogur, eh?
0: Ah, ho faràs un dia?
1: Sí,
0: faràs un
1: per
0: petit...
1: fer la gallina.
0: De la gallina?
1: Sí, per fer la gallina.
0: Ah, sí, és veritat. Clar, va estivant, oi? Bé,
1: sí.
0: Ja ens ho faràs un altre dia,
1: però
0: aquest.
1: Però ja t'ho explicaré. No,
0: sí, perquè...
1: no deixis anar les sorpreses.
0: Val, no deixo anar les sorpreses. Val. Petits científics és la teva secció, oi?
1: Petits científics.
0: Molt bé, què vas fer el cap de setmana passat?
1: Pues me vaig anar al Canal Olímpic.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, i
1: que saps on està?
0: Sí, cap a Castelldefels, no?
1: Sí.
0: Allà tocant al mar...
1: Sí.
0: I què vas fer allà?
1: És de les Olimpiades, eh?
0: Ho van fer de les Olimpiades, sí. Allà
1: sí.
0: Hi corrien, bueno, nedaven i feien moltes coses.
1: I com vaig a gastar molts diners...
0: Sí.
1: Pues ara ho llogo.
0: Ah, que és teu. És teu també?
1: Sí.
0: I què fas, que ho llogues?
1: Com la ràdio.
0: Ah, com la ràdio també. Vaja, sí que tens
1: sí.
0: coses.
1: I l'antena.
0: L'antena també és teva?
1: Sí.
0: Home, però sabrem si li poses...
1: I l'antena de la policia.
0: Aquella també?
1: Sí.
0: I què diuen per aquella? Digues, què diuen?
1: Coses.
0: I no es poden saber?
1: No.
0: Val.
1: Només jo.
0: Ah, només
1: per
0: tu.
1: Per la nit.
0: A la nit te'ls escoltes?
1: Me'ls escolto, sí.
0: Carai, molt bé. Bueno, i què m'explicaves del Canal Olímpic?
1: Pues que vaig anar, i vaig anar amb la nani.
0: Ah, vas anar amb la nani, carai.
1: I amb una amiga de la nani.
0: Ah, mira que bé.
1: I amb una amiga meva.
0: Carai, sí que era gent.
1: Sí, quatre.
0: Quatre, molt bé.
1: I vam menjar truita.
0: Truita de riu?
1: De patates.
0: Ah, truita de patates, vau menjar?
1: Sí, ostres. Que va fer la nani.
0: Carai, estava bona o què?
1: Sí, la vam portar amb una camanyola.
0: Ah, molt bé. I demà es va pujar una barca o no?
1: Sí.
0: Veus que bé?
1: Sí, però a mi no m'agrada molt, eh?
0: No t'agrada anar amb barca?
1: Sí, anar amb barca sí m'agrada, que no m'agrada.

0: Clar, és que s'ha de remar per les dues bandes, clar.
1: Sí.
0: Clar. Així és que no veu fer res, no? Més veu donar voltes.
1: No, al final vaig posar-me de mà.
0: Ah, molt bé. Bueno, et vas cansar molt?
1: Sí, una mica.
0: Bueno, escolta'm, va, escolta'm, fer-nos un petit científic, que ens acaba el temps.
1: Ah, vale. Pues parlarem d'una barca.
0: Ah, faràs una barca
1: avui? De com fer una barca, sí.
0: Ah, molt bé.
1: Mira, tu agafes una safata d'aquesta de Poderpan.
0: Sí.
1: Saps d'aquestes que hi ha el tall?
0: Que hi ha al supermercat.
1: Que hi ha l'embotit?
0: Sí.
1: Pues amb unes tisores. I tu agafes i la talles com si fos una petxa.
0: Ah, val.
1: Vale.
0: Així és grossa.
1: Com si fos una B baixa.
0: Com si fos una B, una fletxa amb B, en forma de B baixa, val.
1: Sí, com una B baixa.
0: Vale, ja t'entenc.
1: Vale.
0: Sí.
1: I llavors agafes un cubell amb aigua.
0: Val.
1: I necessites també un contagotes.
0: Un contagotes?
1: D'aquesta que te poses gotes als ulls.
0: Ah, i a l'orella també.
1: Sí.
0: Val.
1: I llavors a dintre del contagotes poses aigua i xabó.
0: Caramba, sí que hem de posar-hi coses. Val.
1: I llavors poses el vaixell a dintre del cubell amb aigua.
0: Vale, ho posem a dins, sí.
1: I llavors xura.
0: Xura el vaixell.
1: Sí.
0: Val.
1: Home, clar, no xurarà el cubell.
0: No, el cubell el tens a terra, clar, és veritat.
1: Clar.
0: Sí, sí, sí. I llavors el contagotes...
1: El vaixell no se mou.
0: No es mou, no?
1: No. Com quan estàvem amb la nani.
0: Que tampoc es movia, eh? Val.
1: I llavors, tu agafes el contagotes i li poses una gota al darrere.
0: Sí.
1: Al darrere.
0: Al darrere del vaixell.
1: Sí, i surt dispara cap endavant.
0: I surt dispara cap endavant?
1: Sí.
0: Caram, quina cosa més estranya, no?
1: Ha tornat un altre cop al micro, eh?
0: És que al final ens l'espatllaràs, eh?
1: Sí. I surt dispara cap endavant, perquè, clar, perquè el sabó amb l'aigua fa que es floti i fa que tiri endavant.
0: És una reacció.
1: Sí.
0: Ah.
1: Són les molècules que s'escapen.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I fa com si fos una membrana elàstica.
1: Com si l'empenyessis.
0: Vale. Caram, que xulo, no? Haguessis necessitat un contagotes molt gran, tu, allà, per això.
1: No.
0: Però...
1: un contagotes de les orelles.
0: No, dic per fer-ho a tu, allà al Canal Olímpic.
1: Allà sí.
0: Allà sí, eh?
1: Sí. Necessitaries... Però vaig treure la força del braç i vaig començar demà, i vam anar corrents cap endavant.
0: Molt bé. Després de menjar la truita, això, no?
1: Després de menjar la truita, sí.
0: Clar. Molt bé, Pauet. Doncs m'ha agradat molt la secció d'avui, eh?
1: T'ha agradat?
0: Sí. Voldràs tornar d'aquí un mes?
1: Vale.
0: Vale, doncs t'esperem aquí a la Moixiganga, eh?
1: Molt bé.
0: No hi faltis, eh?
1: Apa, adeu.
0: Adeu.
2: La Moixiganga.
3: Sempre que vulguis, a lamoixiganga.cat.
4: Hola, som la Tres Clavardesca i volem saludar a tota la Moixiganga. Us dediquem aquesta cançó. És nova i es diu Rau Rau, i estem segurs que tota la Moixiganga també té un bon Rau Rau a dins. Esperem que us agradi. Una abraçada forta i fins aviat.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: El futur del Circ Petit.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Caram, la Sibila és al mig de la pista amb la seva bola de vidre. Escoltem a veure què diu.

0: Doncs sí, estimadíssim públic. Jo, Sibil·la Picamoixons, sóc capaç d'endevinar el futur a tothom. I saben quin és el futur més difícil d'endevinar? El dels infants, ja que tenen tota una vida per davant. Així doncs, em faria falta un voluntari.
1: Jo, senyora bruixa, jo, senyora dels moixernons, jo puc sortir jo, sí, a que sí? Sí, sisplau, per favor, venga, va, que em fa molta il·lu.
0: A veure, i qui ets tu? La teva cara em sona.
1: Jo sóc el Pauet, que no te'n recordes. Jo sóc... és que a mi m'agrada de molt èxit i el meu pare, doncs, m'aporta moltes vegades a veure'l.
0: D'acord, va, vinga, maco, acosta't. A veure, dóna'm les mans. Tanco els ulls. Esperit del cir petit. Quin és el futur que li espera a aquest mal andando?
1: Escolti, senyora, si no obre els ulls, no veurà què diu la bola, eh?
0: Vols callar, marrec? M'estic concentrant.
1: Ai, sí, perdoni, eh? És que com la veia amb els ulls tancats.
0: Ara sí, esperit del cir petit, mostra'm el futur d'aquest bailet. I ara sí, miro la bola, eh? I veig... Oh, no pot ser!
1: Què passa? Què és el que està veient? Què seré jo quan sigui gran? Què faré? Que seré futbolista?
0: Ai, em temo que no.
1: Ja ho sé, la bola aquesta diu que seré bomber.
0: No, tampoc. Tot i que les idees ja les hi tens, ja, maco.
1: Doncs vinga, aviam, què és el que seré? Per què fa aquesta cara? Com si hagués vist un fantasma. No em digui que seré banquer, eh? O encara pitjor, em dedicaré a fer política. El meu pare...
0: No, res d'això.
1: A veure, aviam, deixa'm mirar la bola, doncs.
0: No, deixa'm estar la meva bola. No la toquis.
1: A veure què diu.
0: Estigues quiet, que la trencaràs.

0: Soc lliure!
1: Ai, ara sí que l'hem feta bona! S'ha tornat a escapar l'esperit!
2: Esperit? Quin esperit?
1: Ai, l'esperit del circ petit!
3: D'això, potser és millor que deixem això per un altre dia. Amb la bola trencada sí que no farem pas res de bo. Moltes gràcies, Sibila! Un fort aplaudiment!
4: Doncs aquesta sí que ha estat una actuació ben accidentada. Després, la Sibila, en Pauet i l'Esperit entren cap dins de les cortines. Allà els esperen la resta d'artistes del circ petit.
5: Ostres, Sibila, avui t'has superat. Quin número!
1: Sí, has estat fantàstica.
0: Però pots saber qui fa aquest nen aquí?
2: Jo vull saber que ha vist aquesta amb la seva bola.
1: Ai, mare meva, quin desastre!
6: Sí, oi? Com ho farà sense la bola? I a sobres, amb aquest esperit, per aquí rondant.
1: El problema de la bola, rai! I l'esperit tampoc és un problema. Quan la tingui arreglada de nou, l'esperit anirà dins de pet. El problema és el que pugui xerrar.
2: Per què? Per què?
0: Jo sé el teu futur, petit. I crec que t'agradarà de saber-ho.
2: Ah, sí? Quin és? Digues. Què faré quan sigui gran?
1: Fes el favor de callar, esperit de la punyeta.
5: Sibila, com et poses? Només és un nen que vol saber què serà quan sigui gran.
0: Quan siguis gran, Pauet, seràs artista. Artista del circ petit.
2: Uau! Això és fantàstic!
5: Això vol dir que aquest nano es quedarà aquí per sempre?
1: De moment no, perquè encara és un marrec. Però em temo que el veurem més sovint del que ens pensem.
2: Això és fantàstic! I on és aquella noieta que és tan guapa i que fa poemes?

0: Vaja, Marta, em sembla que aquest noiet parlava de tu.
1: Uf, si no me'n parlis, que no ens passi res.
0: Així sembla que tard o d'hora el Pauet s'acabarà incorporant a la família del Circ Petit, oi?
1: Si l'Esperit no s'equivoca, sembla que sí.
0: Doncs que no us passi res. Per cert, ja saps com ho escriuràs això al teu diari?
1: Uf, doncs no sé ni per on començar. A veure, provem. Futur. Saber el resultat d'un equip pot semblar divertit. On viuré més endavant? Què faré quan sigui gran? Saber el futur ben mirat pot ser un xic delicat.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carla Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Arribats a aquest punt de la Moxiganga, ara sí que és el moment d'anar-nos-en a dormir. Arriba la cançó de bressol i avui porta aquest mateix nom, cançó de bressol. Una cançó que ens diu que dormim tranquils i feliç. I guaita el paradís. El paradís són els somnis, eh? Vinga, va, tots cap al llit.

Molt xula aquesta cançó de Bressol, i ara sí, amics i amigues, és l'hora d'acabar la moixiganga, és l'hora d'anar-nos-en tots i totes cap al llit, cap a dormir. La setmana que ve tornarem amb una nova moixiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé escoltant la ràdio. Avui hem pogut escoltar el Pauet, que ens ha fet un invent amb una barca de paper o de Porespan, i hem seguit també un nou capítol de Circ Petit. El futur del Circ Petit es titulava avui. Amics i amigues, si us ha agradat aquesta moixiganga, la podeu tornar a escoltar a la nostra pàgina web, lamoixiganga.cat. La podeu escoltar tantes vegades com vulgueu.

0: suro.
1: I ara sí, doncs, que nosaltres ens anirem, ens direm bona nit i sobretot la setmana que ve no hi falteu aquí a la Moixiganga, perquè ja ho sabeu, que sí, sabeu que aquí a la Moixiganga passem llista. Doncs apa, bona nit a tothom i molt bona setmana. Adeu!

0: bona nit a tots.
1: Ràdio Sant Quirze.
2: Sempre al teu costat. Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
6: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
5: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
6: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
5: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
7: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
2: Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: pistola. Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
7: Per sentir una mica de música, que ja toca.
8: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5.
1: Clica radiosantquirze.cat.

M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun diu... No, és pistatxo, es diu pastuc.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa, però fa temps que no entenc.
2: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
6: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
7: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
7: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
8: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio
0: Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: cantas para mí.
1: Ràdio Sant Quirze.
2: Són les 10.
1: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
3: Les muntanyes, els hotels, una campana, ja sé l'olor que fa l'atlet. Les

0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

no té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí, que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància que un dia et fot un cop amb tanta força que tens.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
9: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
2: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.
9: Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by, it's all taking and no giving.
10: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
10: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

Figure it to me. And I really don't see why it's so hard to be.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, a programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: qüestió.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, informació, entreteniment i la teva música.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clic a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

soon. Why so hard to be?

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Ràdio Sant Quirze.
8: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
9: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.